Sap, per de ser, a part d'aquesta xanda al pe, t'estima en ser i que tu et pot que es que et llesc. Ni t'haig fuit.